0: hoy. Ángels Barceló.
1: Me abrazo a la magia y al misterio de vivir.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
3: Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
4: Hola, què tal? Molt bon dia. 12 i 20. Obrim les portes d'una nova edició de l'Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Ací a Radio Ontinyent Cadena SER. Benvingudes, benvinguts. He de confessar una cosa al principi, i és que abans de bueno, quan estava entrant per la porta de l'estudi, li he confessat a Tomàs Marín que avui, al ser dimecres, i al ser un dimecres un poc estrany de temps i d'oratge, dic, avui no faig el programa, Tomàs, me'n vaig. I m'ha dit, Tomàs, estaria bé fer això? No estaria bé. Però és de veres, no teniu sensació, això vos pregunto a vosaltres que esteu escoltant, alguns dies que s'alceu i que tot va bé, però de repente tot canvia, i dius, uf, me n'aniria al llit una altra vegada. Contesteu, ja arribarà la contestació quan siga. Ara preguntaré als companys i companyes de Ràdio Ontinyent Cadena SER. Esta era la meua sensació, que en seguida canvia quan escoltes la sintonia del programa, quan comences a escoltar i quan comences a veure realment què és el que has preparat per avui. I també quan arriba Lluís Francesc, que segurament vinga amb bones notícies de l'oratge. Lluís, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. La península continua amb una situació d'estabilitat atmosfèrica, en general dominada per altes pressions. A la vessant mediterrània esperem predomini en velocitat baixa degut als fluixos marítims, anirà a intervals de cara a les acaballes del dia d'avui. Per lo general, el dia està sent molt nuvolós, i serà nuvolós si a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, vents marítims que es mantenen com a predominants, jornada que aguardem, que no descartem durant el dia algo de precipitació, en principi poca cosa i feble, temperatures que descendixin, valors màxims que estaran rondant els 25 graus. Els dijous es mantenen els vents marítims, per moments moderats, cels que veuran pas d'intervals nuvolosos i les temperatures pugen, però de forma acusada, principalment les màximes.
4: Moltíssimes gràcies, Lluís Francesc. No sé si és bona o mala notícia, no ho tinc molt clar. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, Miguel.
4: Tu tens dies d'eixos, que sí. Dic jo al principi, no? Sí. Que comences, que pareix que tot bé, però després...
6: Jo, un poc. Quan m'he despertat avui, he pujat a la persiana i he vist que estava ploguent... Ja m'ha fastidiat.
4: La depressió.
6: Ja m'ha fastidiat, sí. De fet, és que eixir de casa en sandàlies i sense paraigües, o sigui, que imagina't.
4: Sí, em dóna igual. És que em dóna igual.
6: En contra de tot.
4: Em pareix bé. Bé, temperatures a les d'ara a la nostra comarca.
6: Estem entre 17 i 21 graus. Han baixat un poquet les temperatures.
4: Això per a mi és bona notícia, però tu no.
6: No, exactament. Més fresquet a la zona de Bocairent i de Fontanars, és allà on tenen els 17 graus, i la màxima d'avui és 21 graus. Estan a Guadalajara. Sequies. A Ontinyent en tenim 19.
4: 19 graus a Ontinyent i una temperatura, jo crec que agradable en tota la comarca. Com agradable és sempre la picaeta.
2: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. La picaeta.
7: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa...
4: Esteban Arroyo, bon dia.
8: Bon dia, Miguel.
4: Tomàs Marín, bon dia.
8: Bon dia, què tal?
4: Què, vos ha passat alguna vegada això, no, Esteban?
8: Sí. Som, una vegada ho vaig dir, que nosaltres també som persones normals.
4: Correcte.
8: Encara que quan obrim el micro...
4: Pareixem doncs, anormals, però...
8: No. tenim que donar-ho tot per entretenir, i doncs, però també són persones normals, sí, que tenim dies o casos d'aquest tipus.
4: Estic completament d'acord, gràcies, Esteban.
8: De res. I l'exemple, perdona, l'exemple de Carmen quan ha dit que ella, quan ha pujat a la persiana, sí, doncs jo, quan he pujat a la persiana, m'he alegrat.
4: Clar, jo també, això veus...
8: D'un dia, com ara, sí, que si s'assomem per la finestra, així al carrer Hereta d'Ontinyent, sí, doncs està caiguent xirimiri, sí, eixe xirimiri.
6: Però no. Tindria que ser diumenge.
4: La cara d'indignació de Carmen és brutal.
6: Per favor.
8: No.
6: Algú pensa com jo?
8: I quan hem anat allà lo de Malferit este matí, que ara després sí, ho contarem, Carmen, sí, sí, Úbeda i jo, me fa, mira, el dia este, i jo damunt en xangles... Ah. Que...
6: Menys mal que portàvem paraigües en el cotxe d'aquest
8: sí,
6: hivern, eh?
8: Sí, no? Perquè, clar, també dèiem, és que ja no estàvem acostumats a que ploguera a aquestes altures.
4: Se'ns oblida massa pronte, també dic.
8: Sí, sí.
4: Se'ns oblida massa pronte. Tomàs, a tu t'ha passat també dies d'estos, no?
9: No, clar que sí.
4: Clar, val.
9: Moltíssims dies, la veritat. Però bueno, després t'has ahí un poc les ganes i ja està, faltaria més.
4: Bueno, estàs d'acord en Esteban i en mi que has pujat la persiana i has dit que bé o no? Tu no t'has alegrat.
9: Gràcies, Tomàs.
4: Sí, 2-2, eh? Són 2-2.
9: El pitjor que vull dir, mira, m'ha alçat i, claro, jo soc des que m'has de correguet, me dutxe i me'n vinc així correguent. I jo no sol calçar la persiana, perquè si no es despertaria la meva parella i no vull fer
4: quan
9: això.
4: Quan has eixit al carrer.
9: I clar, i quan he eixit al carrer, jo vaig vestir de lino sense avui, dic, hòstia, que gràcia m'heu fet.
6: No vam acertar molt.
9: Gràcies, nubes, gràcies sol.
6: Bueno, cuidao que Esteban portava gorra, eh?
4: Bueno,
6: espera.
4: Li ha servit per a la pluja. Espera
6: la pluja.
8: Espera. No, lo que diu Carmen, quan estàvem entrant al lloc al que anàvem, que ara després direm sí, on anàvem, sí, li he dit a Carmen, dic, ai, porta la gorra, no sé pa què.
4: Per la pluja.
6: Per la pluja.
8: Bé, avui no hi ha sol.
4: No? Dona igual, però hi ha pluja. I, això, i nosaltres tenim un radar. Saps?
8: Sí.
4: S'entenem abans que ningú que està ploguent. Sí. Sempre. Carme, ja, anem a contar ja les coses que tenim al programa.
6: Vinga, anem a posar-nos
4: per
6: seriosos, favor. Perquè...
4: Tomàs encara està donant voltes.
9: És que està mentint, Esteban, està molt mentint.
6: Vinga, en uns minutets tindrem amb nosaltres a Àlex Borrell, regidor de Cultura d'Ontinyent, per conèixer els detalls de la presentació del Diari de Guerra d'un València. És una publicació editada per la Diputació de València que està dins del projecte de la memòria a les biblioteques.
4: Sí.
6: És un acte que va tindre lloc ahir al Museu Tèxtil d'Ontinyent i el que fa recuperar el testimoni d'un valencià que va viure la Guerra Civil entre 1935 i 1939 mentre treballava a Aragó. Així que volem que Àlex Borrell, que va estar present
4: valencià,
6: en aquesta presentació, es conté tots els detalls.
4: Un valencià que va néixer a un poble d'Alacant, però que després es va casar a una dona, Ramon es deia, com a la meva mare, com a mare d'Albaida, i van estar visquent a Benissoda. Tota la, bueno, part de la seva vida, i per això volem tractar el tema i veure com va ser aquesta presentació i de què parla o què poden trobar en aquest diari i en aquest llibre, que jo crec que és una de les coses molt interessants del que s'estan fent últimament amb la memòria democràtica gràcies a la Diputació de València.
6: Més cosetes culturals. Conversarem amb Maria Josep García, és una de les organitzadores del cicle Dones i Lletres a la Vall d'Albaida, que arriba esta setmana a les seues últimes cites, així que amb ella farem un balanç d'esta iniciativa que des del mes de març ha anat recorrent diferents biblioteques de la comarca per donar visibilitat a les escriptores, a les dones escriptores valencianes. I avui és el torn de Llutxent i en els pròxims dies també el cicle es tancarà a Fontanars dels Alforins.
4: Avui és un programa molt cultural, molt de llibres. Molt de llibres. Parlem de memòria, un llibre de memòria democràtica, ara parlem d'autores de la nostra comarca i després què més tenim?
6: Després parlarem d'una cosa que no és un llibre.
4: Bueno, sí, és un llibre.
6: En principi
4: és un llibre.
6: Sí, exactament, però bueno, anem a parlar del Meló d'Or d'Ontinyent.
4: Correcte.
6: Que bo, del Meló d'Or d'Ontinyent. Un dels productes més emblemàtics de la ciutat i pel que deies tu ens acompanyarà Joan Mico Barberà, és autor de la novel·la Estimar-se en temps de rebel·lions i és una obra que recrea la història de Joan Penedès, l'avantpassat que va introduir les llavors que donarien origen a esta varietat tan estimada, si d'Ontinyent, així que parlarem del Meló i d'este llibre. També coneixerem la realitat d'este cultiu amb Carlos Baix, que és agricultor de les Arqueries i un dels productors del Meló d'Or.
4: No són molts els productors que estan cultivant este Meló d'Or i Carlos, que ja no és la primera vegada que està així a la ràdio, és un d'ells, de les Arqueries, i volem veure què és el que estan fent, perquè saben que a Llutxent hi ha un laboratori experimental i estan provant formes i maneres de mantindre viva ixa fruita.
6: I més cosetes sobre llibres, que és allà on anava també.
4: Ahí està.
6: I el motiu pel qual estàvem
4: este matí... On estaran tots aquests llibres? On? En una biblioteca.
6: Exactament. El motiu pel qual estàvem Esteban Arroyo i jo este matí allà a lo de Malferit Hem fet un reportatge des de la Biblioteca Municipal d'Aiaro de Malferit, sí, sí. Hem parlat amb Mare Jesús Juan. Ella era la bibliotecària, dic era perquè es va jubilar fa 6 mesos després de tota una vida dedicada a ser la bibliotecària de la Biblioteca Municipal. I també hem estat amb Aitana García, que és la jove bibliotecària que ha pres el relleu després de Mare Jesús. Hem tingut una conversa molt interessant allí a la biblioteca, un poc en silenci, però bueno, la veritat que molt interessant, i vos convida que escolteu el reportatge, que està molt bé.
4: Passat, present i futur,
6: exacte.
4: De la biblioteca d'Aiello, dos generacions ahí en una, molt bé. Escoltarem quin és el resultat. I com acabem?
6: I acabarem amb la secció Antàrtida.
4: Correcte.
6: Els nostres benvolguts usuaris de Diem.
4: Sí, senyor. Moltíssimes gràcies, Carmen. Hora 14, Tomàs.
9: Avui, ja ho has dit, hem passat la persiana i hem vist el canvi d'horatge. Parlarem del canvi d'horatge, faltaria més. Ja Lluís Francesc ha donat ixames de com estan les coses, però, bueno, caldrà comentar un poquet com va tot i com s'espera. Bueno, doncs un cap de setmana on crec que tots i totes estem pendents d'aixer inici de la temporada de bany a les piscines municipals. A web de Ràdio Ontinyent teniu tota la informació respecte a aquesta obertura als diversos municipis de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. I a banda de tots els temes estos que vas a comentar al llarg de tot el Ipor Ollon Tinyent, la Vall d'Albaida, avui vull centrar-me un poquet també en la vaga educativa, contar-vos l'última hora. Demà coneixerem més novetats. Avui, per cert, s'ha realitzat aquesta aturada d'una hora als centres educatius concertats, que també estan en aquesta lluita també de diferents qüestions també que reclamen mitjançant aquest tipus de mobilitzacions des de l'apartat concertat de la docència. També serà un dia en el que anem a obrir el meravellós meló, mai millor dit, de la informació del trànsit, ¿vale? Perquè demà van haver diversos talls a Ontinyent, i ja no sols a nivell local, sinó també a nivell comarcal. Ja us comentarem després a les 12:17 al nostre Hora 14. També obrirem la pàgina de successos, i és algo que, ostres, podem vincular inclús a eixa excursioneta que va fer tant Carmen com Esteban al municipi de Montitxelvo, després d'eixa succés que va ocórrer, i és que la Guàrdia Civil ha detectat en Múrcia a tres persones relacionades en robatoris amb violència als municipis d'Alfarrasí i Guadasséquies. Us contarem a l'última hora en aquest sentit, també us parlarem de com estan les coretes per la comarca, i començarem a centrar-nos ja en una agenda que ve carregada, no?, el següent d'activitats de tot tipus. Ho diré dilluns, ho diré divendres, i ho diré sempre quan faig l'abans de l'hora 14, lo de l'agenda, perquè
4: sí,
9: està molt guai, està molt guai.
4: Molt bé, moltíssimes gràcies.
9: Gràcies.
4: Tomàs, i la ventana, què tenim avui?
8: Doncs estava pensant, perquè com n'hi ha vegades que hi ha uns quants canvis de previsió, al final estava pensant, qui s'assoma avui a la ventana? Doncs avui, a partir de les 7:20 de la vesprada, s'assoma el regidor d'Obres i Serveis de Bocairent, ell és Ximo Carbonell, per parlar-nos de les obres d'urbanització que van a realitzar en un carrer en concret del municipi.
4: Sí.
8: I d'una reunió que hi haurà demà per la vesprada al mateix carrer per a, doncs, informar al veïnat d'eixes cases, i també, doncs, si els veïns volen aportar algunes idees, algunes modificacions, que millor començar per ací, per allà, doncs ens parlarà el regidor d'aquestes qüestions a partir de les 7:20 de la vesprada.
4: Perfecte, estarem molt pendents de tot el que tinga que contar. Imagine que la gent de Bocairent més, però sí. Estarem molt pendents, només a la ventana, també a l'hora 14, i espere que sigui a l'oi per oi. Carmen, Esteban, Tomàs, moltes gràcies.
6: Adeu.
8: Gràcies. Adeu. Adeu.
4: Uns anuncis i anem per feina. Vinga, va.
10: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
11: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
12: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
13: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
14: En la cadena SER, hoy por hoy on tinyem Baida al Baida. Miguel Coy.
15: Thank you.
4: 11:34 minuts. Ja hem dit que hem preparat avui un programa que està ple de llibres, de diferents gèneres, però ple de llibres. Mireu, Ontinyent va acollir ahir al Museu del Tèxtil la presentació de Guerra i Amor, Esperança i Frustració, que és l'última publicació impulsada per l'Àrea de Memòria Democràtica de la Diputació de València, un llibre construït a partir dels diaris, mapes, cartes i anotacions personals de Ricardo Camallonga, un empleat de Banca Valencià que va viure la Guerra Civil treballant a Aragó i separat de la seva família. El volum té una peculiaritat molt interessant. No parla de grans comandaments ni de figures conegudes, sinó d'una persona absolutament anònima que va deixar escrita la seva mirada del conflicte. I això permet acostar-se a la guerra des d'un lloc molt més humà, contradictori i quotidià, podem dir. Perquè en les seues pàgines ara parlarem com viuen els mapes de l'avanç franquista, les referències ideològiques pròpies del moment, i al mateix temps cartes plenes de tendresa dirigides a la seva dona i al seu fill. La presentació d'ahir s'emmarcava també dins de les activitats paral·leles de l'exposició sobre Lluís Vidal Corella que es pot visitar al Museu del Tèxtil. I precisament volem parlar de tot això amb el regidor de Cultura de d'Ontinyent, Àlex Borrell, que va estar allí present a esta presentació. Àlex, què tal? Molt bon dia.
15: Hola, molt bon dia, Miguel.
4: Benvingut al programa. L'última vegada que vas estar al programa era més distendit, avui més seriós, eh? Ja avui no.
15: Correcte.
4: Parlem de coses més serioses, però jo crec que molt interessants, com este llibre, no? Perquè és una... Jo crec que és una cosa molt potent. La guerra explicada no des dels grans noms, sinó des d'una persona completament anònima, no?
15: Sí, efectivament. Ahir vam tindre el luxe de poder presentar aquest llibre, que era la tercera presentació dins, sí, com ho has anomenat abans, la tercera presentació de llibres dins dels encontres literaris que han fet al voltant de l'exposició de Lluís Vidal Corella. I efectivament és un llibre que parla sobre la Guerra Civil Espanyola, però des d'un punt de vista més quotidià, no? Sí. Des de la perspectiva del iaio de Carlos Tormo, que és l'autor del llibre, en concret el seu iaio de Ricardo Camallonga, que durant el període de la Guerra Civil va escriure un diari i està molt ben documentat doncs, tot aquest període, com ho va viure i com va, ho va transmetre i ho va plasmar en aquest diari.
4: La presentació d'ahir també, m'imagine, no sé si té molt a veure, amb aquesta idea que de convertir el Museu del Tèxtil també en un espai de reflexió cultural i històrica, no?
15: Sí, a més, aquesta exposició, que cal recordar que la tindrem fins a meitat del mes que ve,
4: sí,
15: és d'obligada visita, no? Perquè cal reflexionar sobre aquest període, no? El període de la Segona República, de la Guerra Civil, de la postguerra, el període de la dictadura, i com en cada fotografia de Corella reflexa diversos aspectes de la societat valenciana i ens fa prendre consciència d'aquesta època que vam viure de repressió i de dictadura, no? Sí. Així que tots aquests encontres literaris que han fet, tant el que van fer el dia 1 de juny amb Anna Villanueva, amb el seu llibre No estava escrito,
4: sí,
15: i la que van fer també el dia 4 de juny amb José Cabida, amb el seu llibre de Más allá del silencio, Historia d'una amistat inesperada, i amb la presentació d'ahir, són llibres que ens fan reflexionar al voltant d'aquesta etapa que vam viure.
4: Clar, perquè és que molta gent, jo crec, Àlex, que associa la memòria històrica només a grans debats polítics, però després arriben històries així, com la d'este llibre, o com la dels llibres que has nomenat i que s'han presentat al museu, i ho baixen tot a escala humana, no?
15: Exacte, no són grans fites, no són grans no són històries de gent famosa, però sí que es mostra, no, com van viure aquests anys tan durs, gent que són gent normal, que ens transmet la vida quotidiana d'aquesta gent en aquests temps tan difícils.
4: Esta és una manera, ja que eres regidor de Cultura i de Joventut, esta és una manera d'apropar a la gent més jove o de fer que la gent més jove s'acosti a la història d'una altra manera?
15: Sí, jo crec que sí, que és important, no? Perquè moltes vegades ho comentem que en els temaris d'història tal vegada es centra molt en altres èpoques i quan arriba ja el segle XX-XXI va molt de pressa i tal vegada no li dediquen el temps suficient per explicar d'on venim, del període de transició i com d'important és, com he dit abans, prendre consciència del que vam viure per no tornar a aquesta època i no cometre els mateixos errors. Uh-huh. Per tant, exposicions com aquestes són molt importants per a la gent jove, per a que conega el passat i per a que veja que les posicions més fascistes, més d'ultradreta, doncs és un error que no hem de tornar a viure.
4: Mira, anem a aprofitar, Àlex, que estàs així amb nosaltres. Canviem un poc de tema, perquè, clar, és que tenim una setmaneta carregadeta, que si volem...
15: Sí.
4: Perquè, per exemple, clar, és que tenim una cosa molt carregada. Mira, ahir al programa vam parlar de la presentació del conte del mestre Ferrero dins de les activitats de l'any Ferrero, que es presentarà el dijous, correcte?
15: Si no m'equivoque. El dijous, exacte, sí. A l'Esa de la Vesfada, al Centre Cultural de Caixa Ontinyent, sí.
4: Però és que, a més... si anem al cap de setmana, el dissabte... Bueno, abans d'això, avui continua o acaba el Cafè Teatre Obsiversitari? És aixina? Tenim la informació bé?
15: Sí. Correcte. Avui tenim també un crac del circuit de monòlegs, com és Raúl Antón, un monologuista super conegut. Sí. És veritat que ens ha quedat un poc curt. Hi ha molta demanda de gent, vam fer una inscripció prèvia i tenim localitats per a al voltant de 200 persones, però estarà ja pràcticament quan vam enviar l'enllaç, immediatament es va omplir. I tindrem en la coberta del Museu Tèxtil doncs un ple garantit per a veure aquest espectacle que segur que ens fa riure molt. Ha sigut un circuit que la resposta de la gent ha sigut molt bona en tots els establiments on hem passat. Han sigut 6 actuacions i ara esta és la cloenda amb Raül.
4: Això vol dir...
15: Estic molt content també de la resposta.
4: T'anava a preguntar si ha funcionat també. Imagine que tindrem més soci versitari, no? En un moment.
15: Sí. Vale. També és veritat que, com sempre, costa que vinga els universitaris, no? Han hagut actuacions que sí que han vingut més gent, altres que ha sigut més gent més major, però... Sempre, ara, a partir de setembre, tornarem a reunir-nos amb els delegats de cada un dels graus per a recollir les demandes de tal vegada ja no sols monologuistes, sinó youtubers, influencers, que puguen vindre i puguen completar el circuit per a preparar una nova edició.
4: I ara, per a la gent més jove, anem a fer, com estem fent una agenda, ja estem aprofitant que està així Àlex Borrell, el dissabte, una activitat de Laser Tag. Podem explicar a la gent que és un poc més... Jo sé qui és, però a la gent que potser és un poc més major... Què és això exactament, Àlex?
15: Doncs és com un... anem a fer-ho en el Parc de les Mamas Belgues, que era a partir de les 7.
4: Que bé.
15: També hem fet un formulari previ per a tindre una previsió de la gent.
4: Vale.
15: Es tracta d'una xocoteta d'infraestructura on els joves aniran amb una pistola de làser, es fan diversos equips de 3 persones i 2 equips, un equip contra l'altre, i en períodes de 15 minuts doncs tenen que perseguir-se uns altres i veure qui guanya la partida.
4: Va.
15: Així que el fas la idea, no? Més o menys.
4: Sí, ho tinc clar. Però quan parlem de joves, fins a quina edat? Ho dic per un amic, també, saps?
15: Doncs hem establit en el formulari hem establert de 11 a fins a 30 anys. Però bé, més o menys.
4: Bueno, pues aniré a veure-lo només, ja està. Gràcies. I també podem dir, i podem anunciar, que també vam parlar ahir, que dissabte hi ha concert de la Sinfònica Caixa Ontinyent en homenatge a Buenos Aires, Argentina, no?
15: Sí, també el programa és espectacular, com la resta de temporada de l'orquestra que ha pujat un escalonet més i estem supercontents, estem revisant la informació i és un programa que està dedicat a la música d'Astor Piazzolla, a Carlos Gardel, a Rafael

0: fantàstica.
1: Doncs ja ho tenim, ja hem fet deixar agenda, hem fet un repàs del que ha passat, del que i del que passarà avui i els pròxims dies a Ontinyent. Àlex Borrell, regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament d'Ontinyent, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada forta.
0: Gràcies, com sempre, a vosaltres, un plaer.
1: Adeu.
0: Adeu.

0: 76. Continuem en directe, l'oi per Ajuntament Vaida al Vaida. Anem a continuar parlant de literatura, però feta des de les comarques, de la nostra comarca. Mireu, moltes vegades tenim autores escrivint llibres premiats, construint trajectòries sòlides i publicant en valencià, i encara així, a pocs quilòmetres de casa, pràcticament no les coneixem. Precisament d'això naix Dones i Lletres a la Vall d'Albaida, un cicle que durant els últims mesos ha recorregut diferents biblioteques de la comarca per acostar al públic les escriptores valencianes vinculades al territori i a la literatura en la nostra llengua. La iniciativa arriba ara a les seues últimes cites amb les trobades dedicades a Lucía Arenas, a Eugène, que serà avui, i a Isabel Donet a Fontanars dels Alforins. Però més enllà de les presentacions, el projecte també planteja, jo crec, una reflexió interessant. Per què encara costa tant donar visibilitat a moltes autores, fins i tot tenint premis, obra publicada i trajectòria? De tot això, volem parlar avui amb una de les organitzadores del cicle, Maria Josep García. Maria Josep, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs? Bon dia. Benvinguda al programa, eh? Gràcies per estar amb nosaltres.
1: I gràcies a vosaltres.
0: Maria Josep, com naix la idea de crear un cicle d'aquestes característiques, a més, específicament dedicat a escriptores de la Vall d'Albaida?
1: A veure, aquesta idea no naix així,
0: ja, no és
1: perquè un dia tal fes i ja està, no?
0: Sí, sí.
1: Això ja és un projecte que lleva, porto des de l'any 2018, sí, que va ser un projecte que es deia Pas de Dona, les sí, dones de la Vall d'Albaida, ahir, avui, i després demà, no? I van fer una sèrie de conferències sobre les dones, després van fer una exposició també que es deia Petjades de Dones, que continuava en la voluntat de fer visibles a les dones, i van continuar en més projectes que eren uns audiovisuals, que eren Dones al Pas o De Portes Endins, que eren documentals que recollien experiències de vida, treballs, memòries de moltes dones de la Vall d'Albaida. Ja saps, l'objectiu de fer visibles a les dones, des de totes les vessants. I vam arribar un moment que es vam ajuntar l'equip de treball i van dir, i per què no fem visibles també a les dones escriptores? A veure, homes, dones escriuen, la nostra comarca té un grup que formen part dels escriptors de la

0: i d'Albaida i tal. Però això i tot, nosaltres pensàvem que les dones tenien que tindre un poquet... tenien que donar-los un recolzament especial, val? I vam començar a treballar en l'IEVA i entonces es van donar compte que des de la Mancomunitat, des del Departament de la d'Igualtat, també estaven fent algo semblant perquè feien visibles a partir d'infografies en el Facebook, sí, i en les xarxes socials, sí, sí, les dones. I em van dir, ui, això també, això és paregut a la nostra iniciativa. I entonces es vam coordinar en el Departament d'Igualtat, en Paula i en Gemma, i en companyia de Maria Chapí, de Fina, de Tere, de Elvira, bueno, van fer ahí un grupet i van començar a coordinar-se. Entonces van dir, això tenien que escampar-ho per tota la comarca. I quina millor manera d'escampar a les dones escriptores és, primer que tot, en companyia de la Mancomunitat, fer una bona base de dades, sí, on tinguérem les dones escriptores ja novel·la, poesia, treballs d'investigació... Bueno, i vam veure que tinguem un volum important, eh? Tinguem... Clar. Estem molt contents, perquè conforme anem treballant en el tema, anem descobrint moltes dones que inclús des de els instituts estan naixint, i jovens, no? I després també persones ja més adultes, en una ja tradició escriptora, podríem dir. I vam, bueno, pues això, es vam ajuntar i vam dir, anem a començar explicant el projecte a les biblioteques. I entonces vam fer una carta, vam enviar una carta a totes les biblioteques de la comarca, i les primeres 7 que ens van contestar van dir, pues ja està, anem a començar en este 7, anem a buscar, vam triar que fora novel·la, primer que tot, després van dir, va, que poesia també, que les poetes també. Entonces, vam triar un poc set, així no un poc a l'albedrío, no van tindre cap intencionalitat de res, sinó de dir, anem a veure set personetes que tinguem més a prop, que han publicat fa poc o fa temps, i entonces van començar així, no? I res, i bueno, pues, així han fet que Noelia Vidal va ser la primera que va trincar el gel en Salem, després també Sofia Rodríguez, està sigut una persona que hem incorporat, que no és pròpia, no és nascuda en la comarca, però viu ja fa molt de temps i està integrada totalment, també poetessa, vam anar a Montaverner, després vam portar també a Aima Tormolluc, que és d'Albaida i és poetessa també, i la vam presentar a Agullent, després també vam anar a la Pobla i vam presentar a Concha Penedès, que va ser la última que va realitzar, i també vam anar a Castelló de Rugat i vam presentar a Marilo Sanz Mora, que ella ja té molts llibres escrits i, bueno, i contes infantils i tot. I ara mos queden pues això, Lucía Arenas i Isabel Donet, en esta primera fase. Ara acabem esta primera fase i la nostra voluntat és continuar. I dir-vos que el projecte no sol és presentar a l'escriptora i presentar la seva obra o les seues obres. També és el convoyar a la gent a llegir.
1: Clar.
0: Té aquesta sensibilitat especial de dir, ei, puguem llegir qualsevol autor de qualsevol part del món, que està molt bé, però per què no també llegim a la gent de la comarca?
1: Que la tenim així al costat, clar.
0: Que la tenim així al costat, que la puguem conèixer i puguem dir, ostres, com s'ha inventat este trama? Com han fet possible? O a lo millor inclús les coses passen per els nostres pobles, per la nostra comarca, i dir, ostres, no sabia jo que estava aquesta torre o aquest espai.
1: I després, Maria Josep, perdona'm, però crec que també després hi ha un altre pilar d'aquest projecte, crec que és la de posar en valor les biblioteques. Perquè jo crec que continuen sent espais culturals molt importants, sobretot als pobles menuts.
0: Efectivament, i les biblioteques lligades també, perquè en algunes tenen espais de lectura o clubs de lectura, i entonces la idea també és convidar-los a llegir a les autores i després tornar. Ara, quan passa l'estiu i tornem a reprendre la marxa normalitzada, Tornarem a posar-se en contacte en les biblioteques perquè pues, pensem que hem plantat aquesta llavoreta i si volen pues, ja portem a l'autora altra vegada i comentem el llibre que s'ha llegit, no? És molt fàcil i jo crec que molt interessant i després dir-vos que la gent està responent molt bé.
1: T'anava a preguntar per la gent.
0: Sí, sí, la gent està responent molt bé, eh? Sempre n'hi ha un grupet de 20-25 persones que en pobles xicotet, això és multitud, bé. És mig poble allí, no?
1: Clar.
0: Recordo quan vam anar a Salem, pues, va ser molt bonic, i després també l'agraïment de les bibliotecàries, no? Vull dir que dir, no, si això ens dona també vida i fa que puguem inclús adquirir llibres, no?, a aquestes personetes i els regidors de cultura o...
1: Clar.
0: O també, pues, també és una manera de donar-los una activitat cultural pues, molt interessant.
1: Clar. Després nosaltres en el programa avui és que ens ha eixit un programa molt, molt cultural i molt literari, perquè després parlarem i escoltarem un reportatge que hem fet amb la antiga bibliotecària d'Aielo de Malferit, perquè es va jubilar fa uns mesos, i amb la nova bibliotecària, per a donar valor també a aquesta figura dels bibliotecaris i bibliotecàries que són molt importants en el món de la cultura. Però mira, anem acabant ja, Maria Josep, però... Clar, estem parlant de... Tu parlaves al principi d'eixa visibilitat per a les dones. I quan parlem de dones i cultura, moltes vegades posem el focus, evidentment, en la reivindicació. Però jo crec que en este projecte també hi ha una celebració del talent, perquè, com has dit tu, tenim i molt talent ací a la nostra comarca.
0: Efectivament, és una celebració al talent, és fer visible, reconèixer, dir senyors i senyores, així tinguem unes dones escriptores que tenen una vàlua increïble, que tu a voltes et llegis una novel·la d'elles i dius, això si ho haguera escrit no sé qui, seria un best-seller o seria un premi planeta o un premi no sé quant. I entonces sí, és el que tu dius.
1: Doncs volíem parlar d'este cicle que comença ara la primera part, com ha dit Maria Josep, després ja tornarem amb més força i estarem molt pendents des de Ràdio Antilla en Cadena Ser per a veure què és el que presenteu.
0: Heu d'estar pendents perquè el projecte sempre és molt ambiciós, no anem a contar-vos res més perquè hasta que no eixin les coses no es tenen que dir, però estem molt compollades en ell i el grup que formem part i que el tirem endavant estem il·lusionats i també la resposta de les escriptores i de la gent, ja t'ho he dit. Molt bé, gràcies.
1: Maria Josep, moltíssimes gràcies, enhorabona.
0: Molt bé, a vosaltres. Gràcies a vosaltres per estar ahí. Adéu. Adéu,
1: bon dia. No res, arribem a l'una del migdia. Això ara arribarà a l'informació nacional i internacional i després tornarem amb més coses que hem preparat per avui a este Hoy por Hoy en Tinyent, Vall d'Albaida, a la SER.

0: una del migdia, 6 minuts, ara mateix. I continuem en directe en l'Oi Porellón Tinyent Vall d'Albaida en este dimecres 10 de juny de 2026. Mireu, hi ha productes que són només gastronomia, podem dir. I després estan aquells que poden explicar una ciutat sencera. I això és exactament el que passa amb el meló d'or d'Ontinyent. M'explique, perquè darrere d'eixa fruta menuda, groga i exageradament dolça que va arribar a vendre's als mercats de París o Londres, hi havia molt més que agricultura. Hi havia exportació, marques comercials, una nova burguesia local i un Ontinyent que, entre finals del segle XIX i principis del XX, començava a mirar cap a Europa i a canviar la seva mentalitat. Tot això, el que acaba d'explicar, és el que va recuperar en el seu moment Joan Micó al llibre Estimar-se en temps de rebel·lions, una novel·la construïda a partir d'una enorme investigació històrica i familiar que, a més, va acabar esgotant-se als pocs dies de la seva publicació, una autopublicació que va fer el mateix el propi Joan Micó. Però mireu, curiosament, mentre podem dir que recuperem la història del meló d'or, també estem parlant molt del seu futur, perquè els últims anys no han sigut fàcils per al cultiu. La sequera, les males collites, la falta de relleu generacional han posat en alerta els pocs productors que encara el mantenen viu. I precisament estos dies, estes últimes setmanes, hem conegut també els estudis que estan desenvolupant la Universitat Politècnica de València i la Finca Experimental de Llutxent per intentar adaptar el cultiu a les noves condicions climàtiques sense que perda la seva essència. Estan passant moltes coses al voltant del meló d'or en les últimes setmanes, així que avui volem fer una espècie, com dir, de viatge complet, a veure si podem fer-ho, des de la història del meló d'or fins als reptes que té ara mateix damunt la taula. I per això saludem ja primer a Joan Micó, que és el creador, l'autor, l'escriptor d'Estimar-se en temps de rebel·lions. Joan, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa, eh? Gràcies per estar amb nosaltres. Després volem... anem a parlar d'aquest llibre, anem a recordar a la gent de què tractava aquest llibre, perquè a lo millor no va tindre temps d'anar a comprar-te el llibre perquè es va esgotar de seguida, però tenim una xicoteta sorpresa per a tota aquesta gent. Anem a parlar d'aquest llibre i després volem integrar a la conversa a Carlos Valls, que és productor, és llaurador de les Alqueries, a Ontinyent, i ell cultiva este meló d'or i volem parlar de com està l'actualitat d'eixa fruita. Primer jo vull anar a fa uns anys, quan tu vas tindre la idea o te van proposar la idea de fer una història d'aquestes característiques. Com va eixir tot això? Conta'ns.
1: En principi la idea sorgeix de l'interès personal d'un cosí germà meu que volia redonir totes les llegendes familiars que hi havia i al respecte del Joan Penedès Moran, sí, que és el fundador de la nissaga i el que va descobrir les llavors del meló d'Ontinyent, que avui en dia coneixem com meló d'or d'Ontinyent.
0: Exacte, sí.
1: A banda d'això, Vicent Terol, l'arxiver municipal, em va demanar que escriguera un article per a la revista Alba, explicant també, perquè comença Joan Penedès Moran, però després segueixen els seus fills i la seva filla, i entonces hi havia molta gent que entre tant de Penedès per ací i Penedès per allà es perdia un poc. I aquest és el motiu per el qual es van posar a treballar sobre el tema.
0: I a partir d'ahí faig aquest article i després et diuen: per què no escrius un llibre que això té molta història darrere?
1: Efectivament. La personalitat de Joan Penedès Moran, clar, és una persona que a més té el seu la seva vessant política, és carlista, fa la Tercera Guerra Carlista. En la Tercera Guerra Carlista ell va de la mà del baró de la Safra, que és Josep Esplugues, Fernández de Mesa. Estan en la Sénia, pateixen una emboscada i li maten al baró, és a dir, literalment, li peguen uns trets, i a ell el fan presoner i l'envien, i es passa un any i pico, un any llarg, en el presidi de Montjuïc, en Barcelona, que era una presó militar molt severa. Després, en aquella època van haver unes 17 o 18 amnisties per tot el tema relacionat amb els carlistes, i canje també de presoners, és a dir, d'un bando i de l'altre. El solten, i quan el solten, lluny de quedar-se en casa atemorit, se'n torna a la guerra, se'n torna al front del nord.
0: Com era el personatge.
1: Entonces, està la part, diguem-ne, agrícola sí. i exportadora i empresarial de Joan Penedès Morant, però està també la part, diguem-ne, existencial, política, i a més aprofita l'ocasió per fer, diguem-ne, un bosqueig de la història d'Ontinyent del segle XIX i la de València, perquè, clar, en València després ell se'n va viure a València, es produeixen tots els aconteciments al voltant de l'exposició regional de 1909, que és una cosa molt important per al nostre país, i bueno, tot això, una cosa va lligar en una altra, i va fer això. Paral·lelament, sí. és a dir, jo tenia tota una informació del llinatge Barberà, i entonces ho aboque tot el tema del llinatge en la mateixa, i faig una trama de la València també del segle XVII.
0: Perquè clar, si parlem d'eixe Ontinyent, estem parlant d'un Ontinyent que era molt rural, no? Molt
1: totalment
0: rural, i que de sobte connecta amb París o Londres gràcies a una fruita.
1: Efectivament, el Joan Penedès Morant estableix ben vincle amb els mitgers de la baronia, del mas de la baronia. El mas de la baronia era d'Antoni Ferran, Goya i Gisbert, que li venia per part de Gisbert, que és un altre llinatge d'Ontinyent molt important, i tal. El baró, el futur baró de Goya Borràs, es va casar amb Isabel O'Brien. Isabel O'Brien era filla d'uns diplomàtics que residien ja en Versalles. Llavors s'estableix una relació dels productes de la finca del baró.
0: Clar.
1: I el Joan Penedès Morant li envia al baró a París els melons. Hi ha un xicotet de distorsió. Sempre s'ha dit que es van enviar a un hotel, i en realitat és que els palaus en francès es denominen hotel particulier.
0: Ahí
1: enviava els melons a la casa
0: de la casa,
1: que tenien tant en Versalles com en París.
0: Que fort.
1: I a partir d'ahí s'estableix una relació en el món de la incipient també burgesia de França, del Tercer Imperi, i es valora gastronòmicament aquell producte com una fruita exòtica, i a través d'una casa comercial que era la que comercialitzava els productes de les colònies franceses, el coco, la pinya, el mango, pues s'incorpora el meló d'Ontinyent.
0: Fixa't.
1: Com a una fruita exòtica.
0: Clar, però és que, a més, exòtica, i estem parlant que el meló d'or arriba a convertir-se en un producte de luxe internacional, podríem dir, no? Jo no sé si encara avui no som del tot conscients del que va significar això.
1: De fet, jo crec que és, en termes històrics, el primer exportador d'Ontinyent.
0: Sí, no?
1: És a dir, abans d'exportar semantes es van exportar melons, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, això també ho dius, no? Deixa-ho clar, sí. Això, no? Que abans del tèxtil ja existia un Ontinyent exportador i amb mentalitat empresarial.
1: Ell, a més, aconseguís... Bueno, pensem que en les taules de Nadal, en aquella època, soles hi havia com a fruit la pinya, és que acaba de dir, la pinya, el mango i les magranes, i poca cosa més. Entonces, el meló d'Ontinyent d'aquella època era un fruit que arribava a Nadal en bon estat.
0: Clar.
1: I entonces era un producte molt valorat perquè la fruita estava contenta.
0: Clar. Mira, saps què passa? Que hem dit abans, Joan, que volíem convidar també a un productor del meló d'or d'Ontinyent, i mira si ve de la terra, que porta les mans Carlos Valls. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola,
0: estàs?
2: Bon dia.
0: De les Alqueries, benvingut al programa.
2: Gràcies.
0: Què? Treballant bé, no, avui?
2: Sí, m'ha clavat en les tomateres i tocant més a fer la mà negra. I mai ja va, però no
0: no se'n va, això, no se'n va, no se'n va. Coneixies esta, bueno, esta història, este llibre que va escriure Joan fa uns
2: No, la veritat que no el coneixia, però sí que vaig a llegir-me-lo.
0: Clar que sí. Sí. Bueno, he dit al principi, mira, anem a aprofitar, Joan, que ja tenim el llibre per a compartir per a la gent que escolta Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Ho farem a la nostra web, tenen un codi QR i podran entrar per a llegir digitalment este... Gràcies per cedir-nos el llibre. Jo crec que és una història molt interessant, i així no només Carlos, sinó tot el món que vulga pot accedir a llegir el llibre. Anem a continuar un poquet parlant d'aquest llibre. Estaves dient tu lo de l'exportació, lo de que abans del tèxtil ja existia un Ontinyent exportador, no? Uh-huh. Va marcar un abans i un després també el tema de l'exportació del meló d'or, no? I ahí, clar, el teu exavi té molta culpa, entre cometes, no? I tota la seua nissaga familiar, no?
1: Efectivament. Ell, a través del baró de Goya Borràs, es posa en contacte en la zona d'Iart, que és una casa que hasta fa 4 dies ha existit i era la seua nissaga.
0: Sí.
1: És a dir, ara farà cosa d'uns anys, ho van vendre a grups internacionals, però que estava radicada en la plaça Madeleine, número 6, crec que era, de París, i este home és el que es va carregar en els primers moments de repartir el meló d'Ontinyent per tot Europa. És a dir, anava tant a Itàlia com a Alemanya com a això, com es diu, com a Anglaterra. I sobre... entonces, podríem dir que Diart és el que propulsa tota l'expansió del meló.
0: Tu coneixes història, Carlos?
2: No, per res.
0: Sabries que des d'ací hi ha una persona que treballa tot això i exporta este meló i acaba en tota Europa, en tot el continent.
2: Sabia que havia arribat a París i a Nova York, però bueno, no coneixia la història d'esta persona.
0: Però el seu besavi.
1: Clar, estem parlant de 1880,
0: clar,
1: 1890, és dir, són els moments. Jo tinc referenciat que el meló... Ell descobreix les llavors, és a dir, perquè això també interessa deixar-ho ben clar, en Ontinyent, com molt bé va estipular Vicent Terol, el nostre arxiver, en el segle XV ja es cultivaven melons, quasi tots els melons que es cultivaven en Ontinyent eren d'horta, de fet no hi ha ninguna constància de que es cultivaren secà, i per tant no estem parlant del mateix meló, perquè aquest meló el que no li pots fer és... pues plantar-lo i regar-lo, com si fos un pepino.
0: Sí, d'això parlarem ara, sí. Ell va ser el que va trobar les
1: llavors.
0: Sí.
1: La llegenda familiar diu que uns transeünts van passar per Ontinyent, van tindre una avaria en el seu carro d'aquella època i que en aquest carro duien diverses fruites per vendre-les en Xàtiva i entre elles melons. El meu besavi, que tenia un negoci de carrosseries ja, és a dir, es va socórrer i es va ajudar i a canvi aquells primers li van donar un meló i ell va comprar dos cabassos. Al món el
0: loboquera, no?
1: Va comprar dos cabassos. Que
0: bo, que bo, que bo.
1: Però també és de veres que Joan Penedès Morán va estar en contacte professionalment en la casa... una casa de un planterista de València.
0: Val, sí, sí.
1: I ese planterista estava especialitzat en llavors de diferents tipus. Entre altres coses, llavors de rosers i de les primeres plantes ornamentals que es van començar a plantar per València. Entonces jo més bé crec que la cosa vindria
0: per
1: el planterista de València que...
0: La llegenda a mi m'agrada més, la llegenda.
1: La llegenda és bonica.
0: La llegenda és bonica. Però anem a parlar ara de present, perquè, clar, com és mantindre viu aquest cultiu en ple 2026? I així entra ja la part més complicada. Perquè parlem de sequeres, de producció irregular, de falta de relleu, la necessitat d'adaptar-se sense perdre l'essència del producte. Carlos, Hem trobat una notícia que l'han titulada Operació Salvar el Meló d'Or, que té que veure en la Universitat Politècnica de València, sí, i en el camp experimental de Llutxent. Realment el cultiu està en un moment delicat.
2: Sí, sí, està en un moment molt delicat. Ara som molt poques productors, som en l'associació serem 5 o 6 i enguany plantarem melons 4.
0: Ostres.
2: I bueno, i l'operació Salvar el Meló ha sigut perquè pues, al ser tan poquius, sí. Pues, també sobretot dir que la llavor té una data de caducitat, la llavor a partir dels 3 anys ja comença a tindre menor poder germinatiu, sí. I comença a fallar una miqueta. Bueno, pot durar 10 anys o sempre alguna va germinar-te, però clar, darrere l'any 23 i 24 van ser 2 anys de sequera molt forts, clar. En els que no van poder fer melons i clar, quan vam tirar l'any passat algú en va poder fer, però ja anàvem sense menys llavor. I què ha passat enguany? Enguany vam plantar, vam sembrar, alguns de nosaltres vam sembrar massa pronte, no eixia, es va podrir la llavor, i clar, ja havíem gastat la llavor, s'havien quedat sense.
0: Ja.
2: Clar, vam entrar un moment de pànic en els bancals preparats sense llavor i el van començar a cridar i bueno, un soci de l'associació, un productor, Joan, que en guai no pot fer melons, pues, tenia un parell de quilos de llavor i dos de nosaltres vam plantar gràcies a ell.
0: Ostres.
2: Però clar, això eixe és el risc. El risc és que 2 anys consecutius roïns o 3 i arriba el quart i no tenim llavor per a plantar.
0: Digues.
2: I per això la universitat pues, van començar a treballar amb ells per a, pues, es va registrar com una varietat de conservació valenciana, la van guardar en el banc de germoplasma i bueno, ja han començat a fer diversos projectes aquests anys al respecte.
0: Tu coneixies això?
1: Jo no coneixia aquest treball, coneixia l'anterior que n'hi ha de fet de fa uns 10 anys o sí. Una cosa així, que també col·labora la Universitat Politècnica, i en la que es va establir ben clarament que el meló d'or d'Ontinyent és d'Ontinyent, sí. I que té similituds en algun, per exemple, de Múrcia, que no és una casualitat perquè els meus avantpassats ja se'n van anar a Múrcia a fer plantacions i per tant encara que sol és fora per la tasca que fan les abelles,
0: sí, ja correcte.
1: Però es dona la casualitat de que en tots els altres melons de la península no té res que veure. L'únic que té que veure és en Múrcia, que és on vam dur nosaltres les llavors.
0: Que bé. Parlaves tu, Joan, abans, t'ho pregunta tu, i que els dos sabeu, no? Però parlaves abans de que el gran temor és que si el regues massa, deixa de ser el meló d'or que coneixem. Això és així,
1: no? De fet, és que no es té que regar.
0: Val, no es té que regar.
1: Té que créixer en la saó adequada, la gent que treballa té que treballar molt bé el bancal, no té que deixar créixer ni una herbeta al seu costat.
0: Ostres.
1: I té que estar sempre, és una tasca molt delicada perquè tens que estar contínuament damunt de les plantes. I sí que és de veres que després, és a dir, meló d'Ontinyent en Múrcia, allí sí que van posar a regat, però no és el meló del que estem parlant.
0: No és el mateix.
1: És un meló bo, que totes aquestes coses, però el nostre meló, en principi, és de secar.
0: I és així, no?, com diu Joan. Sí, tens que fer així, tens que cuidar-lo molt. És que és clar, és com una joieta, no?
2: Jo les vegades que he vist, pues, que li han ficat aulla per provar-ho això, perd la dolçor, després ells tot suat i és molt lleig, comença a suar, es podris en seguida, i bueno, i el sabor autèntic de l'este melot el trau el cultivar-lo en secà. Sí.
0: Que curiós.
2: I jo un guany m'ha animat i l'ha fet perquè ha provat estos últims anys, ha provat diferents maneres, ficar-li un encoixinat per a no tindre que rascar tant, per llevar-li la brossa, he provat ficar-li el gotero i la manera que he vist que es trac bé han sigut tots els anys que l'ha fet clàssic, a 3 metres per 3 metres de secar, i enguany com feia molt bon clima, anar plovent durant l'hivern i això, m'havia animat i que enguany vull fer-lo clàssic.
0: I ho has aconseguit?
2: Sí, tenim un melonar xulo.
0: Que bo.
1: Jo recorde, perquè en la Melonera, que era un mas de mon pare, de que mon pare va arribar a exportar hasta l'any 1960, ja cap poques quantitats, perquè la seva activitat professional anava per uns altres puestos, és a dir, però ho feien. I recorde que va haver un any que es perdia el melonar, tot el melonar, per falta d'aigua. Llavors el que van fer va ser, te recordes d'aquest redolí que fa moltes voltes als tarongers? Mm-hmm. I que la soca del taronger no és banya d'aigua, però la taula
2: vale,
1: sí.
2: Li
1: van fer una espècie de redolí així a la mata, per vale. fora, dos pams de les fulles,
2: sí, sí.
1: I ahir van tirar uns 6 o 7 cànters a cada mata d'aigua.
2: Vale.
1: I després, evidentment, van colgar quan va mantindre-la això. I d'aquesta manera van aconseguir, però és el màxim... Sí, que he vist jo l'aigua propeta d'un...
3: Sí.
2: De fet, ara, degut a que, per exemple, els anys roïns no es pot tirar avant el meló, pues, i tenim aquests problemes que es pugui extingir i perdre la llavor, pues, bueno, la universitat, tenim un altre projecte, l'associació, que és, han fet enguany uns estudis a Llutxent, que és el que parlàvem antes, on provàvem el meló sotmès a diferents tipus de rec, sense rec, en un poquiu de rec i en molt de rec, com un meló. I, bueno, i els resultats, pareix ser que els graus de dolçor, regant-lo com un meló normal en molt de rec, no es perd. Però parlant amb un altre xic que n'hi va allí, que era investigador, ell va dir que, clar, que no influís sols en el sabor el dolçor. La dolçor la pot tindre.
1: La podeu posar.
2: Però clar. Hi ha altres oligoelements i coses que s'activen quan el meló patís. Aleshores, el sabor autèntic el aconseguim. Jo no la vaig provar, aquell meló, però jo crec que no farà el mateix gust que de seca.
3: Provarem els teus. S'hem d'anar, però m'ha agradat molt la conversa recuperant la història que va escriure Joan fa un temps. Ara la podeu llegir a través de la nostra web i les nostres xarxes socials, en eixe QR. I parlant d'aixòs meló, quan eixe el meló? Quan podem tindre-lo?
2: El meló allà a partir de mitjà juliol jo crec que ja n'hi haurà.
3: Estarem pendents, Estarem pendents.
2: El fort serà el primer d'agost.
1: I després nos ajuda de diverses coses. Primera, no s'ho acabem. El tema de la competència dels melons que duen, són dolços, però perquè en el rec es han donat substàncies
2: correcte
1: perquè ells creen una dolçora artificial.
3: S'han processat,
1: I en aquest sentit. I després... Clar, l'agricultor, el llaurador, pues, patix molt per les inclemències del temps.
2: Sí.
1: És un fruit completament desprotegit.
2: Correcte.
1: Com tants altres, però així no. I n'hi ha la tendència moltes vegades de collir-lo un puntet tirantet i no deixar de que s'acabi de quallar en la mata.
2: Això m'ha passat a mi de que me rebentaren els melons, me s'obrien per una qüestió o altra... I em va agarrar por, vaig començar a collir i després em donava compte, la gent dia no està molt allà, i dic ostres, que me n'ha passat de verdet, i és un meló que no maura després de collir, entonces el collidor té que saber collir si
3: quan,
2: no,
3: que siga el punt, no? Clar que sí. Que interessant, che. Joan Mico, moltíssimes gràcies per haver vingut. Carlos, moltíssimes gràcies, com sempre, gràcies. I estarem pendents del meló d'or, don Tinyent, gràcies.
2: Sí, vinga, gràcies.
3: Adéu.
4: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
5: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
6: Fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
7: ¿Y si todos tuvieran el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación, un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe, todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
8: ¿Más de 35 compañías de luz comparar una por una? ¡Qué loco!
9: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
10: ¿No será Tu Energía?
9: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
11: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
12: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, un teniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
13: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
3: Molt bé, abans, avui el programa és molt literari. Ens falta una biblioteca, la tenim. Este matí Esteban Arroyo i Carmenuda han anat a Aielo de Malferit per a conèixer la història de la bibliotecària de tota la vida, que s'ha jubilat, i la nova bibliotecària d'Aielo. Escoltem.
14: Ens trobem a la biblioteca de Gau Ortiz i Sanz d'Aielo de Malferit i avui, així, juntem dos generacions, la de gratitud i l'entusiasme. Parlem amb Maria Jesús Juan, qui s'ha jubilat fa apenes 6 mesos, després d'anys de dedicació absoluta com a bibliotecària i arxivera d'Aielo de Malferit, i també amb Aitana García Barber, la nova cara que agafa el timó de la biblioteca amb tota la il·lusió del món. Maria Jesús, bon dia.
15: Bon dia.
14: Primer que res, com et trobes en esta nova situació?
15: Bueno, bien, bien, entra bé, bé. M'ha costat un poc acostumbrar-me a esta nova vida, però em trobo molt bé, molt bé. I el reemplaç ha sigut tant de categoria, estic molt contenta en Aitana, i sí, molt bé.
14: Com has aconseguit el convertir la biblioteca en una segona llar? Perquè era el que tu sempre has dit, no?
15: Exacte, sí, sí, jo sempre he pensat que una biblioteca té que ser casa de tot el poble, i ho he aconseguit pues un poquet parlant amb la gent, fent que totes les associacions, totes les persones tinguin un motiu de vindre-se a la biblioteca i trobar-se com en casa, i jo crec que en aquests anys que he estat així ho he aconseguit, perquè la gent veu la porta oberta i entren com si fos a casa.
14: Va ser complicat el portar lectors de totes les edats a que almenys creuaren la porta?
15: Complicat no, perquè a Sinaiello, claro, han hi hagut sempre biblioteca. Entonces ja quan jo la vaig agafar, ja quan estava Matia Pepica en els anys 60, jo n'hi ajudava i sempre estava la porta oberta. Entonces han hagut tradició de vindre. Entonces lo que han fet és seguir fomentant-ho i que no siga sols per xiquets, sinó que vingueren totes les generacions, no sols xiquets i xiquetes menudetes, sinó que inclús una persona adulta poguera vindre, que fora, encara que no fora per a llegir, que fora per a aportar algo o per a contar algo. Entonces han vingut totes les generacions.
14: Si mires, si continues mirant enrere, amb estima, què és el que recordes d'aquest camí compartit amb els veïns i veïnes? Alguna anècdota?
15: És que són 48 anys i portant-ho jo soles. Entonces, anècdotes n'hi ha moltíssimes, moltíssimes. Però, claro, han passat de diversos edificis en el poble. I anècdotes... No sé, perquè totes són en molt de carinyo, molt d'estima, molt de voluntariat per part de la gent. Has pensat alguna activitat i en seguida s'han volcat tots. I no sé, tindria, ara en aquests moments, no sé, però moltíssimes, moltíssimes. I molt agraïda en tota la gent.
14: Sí, perquè una biblioteca no només és un lloc, com deies abans, on vindre i agafar un llibre i llegir-te'l, sinó també hi ha diferents activitats que el que fan és acompanyar, no? o entretenir també, no?
15: Exacte. Per això el dia jo que A veure, no només hem pensat en que vinguin a la biblioteca per llegir, que és la finalitat, però que vingueren per altres coses, perquè quan parles de persones majors, pues igual la lectura ja... Entonces han vingut a col·laborar en altres activitats. Per exemple, un any que vam dedicar la Setmana de la Lectura a l'Horta, van ser diversos llauradors. És que van vindre i un home, pel que diguen d'anècdotes, un home va portar faves. I els xiquets encantats d'agarrar faves i menjar faves. I aquestes persones, no, llegir no s'haveran acostat així. Però per col·laborar, per participar, sí.
14: Sabem que no te'n vas molt lluny, no abandones del tot estar la que ha sigut també casa teua, i que passes dels llibres de la biblioteca a la investigació digital, perquè tu tens un blog i en ell fa anys que estàs escrivint. Què podrem trobar en el teu blog i en el teu Facebook sobre la història local d'Aielo?
15: Bueno, el blog pretén que siga la vida del poble, l'essència d'Aielo. No sols abarca el que és la història, sinó la gastronomia, els costums, dichos, històries... Jo vull que siga tot. I que qualsevol persona que entri al blog trobi el que... pretén buscar, des de paraules que ja van desapareguent, ferramentes que ja no sé, tot. Està enfocat a tot el poble, des de tots els punts de vista, perquè tots... I també és un blog, jo el porto, és jo, però està enfocat a que la gent participi. Si alguna persona té fotografies, té alguna cosa que contar, ha fet un escrit, també ho posa en el blog. Està obert, diguem que com la biblioteca, obert a tots.
14: I com ha sigut el procés de deixar esta casa professionalment en mans d'Aitana? I què ens podries dir d'ella?
15: Bueno, Aitana, el procés ha sigut ràpid i espaiet, es podia dir de tot. Aitana jo la coneix de sempre, és una xiqueta que sempre està per ací, que ha vingut, inclús la volta va estar en mi a ajudar-me. Claro, jo no sabia que ella s'apuntava i que tenia interès. Després, quan la vaig veure, em vaig alegrar moltíssim, perquè és de veres que si així n'hi ha una persona del poble, pareix que la gent tinga un poc més de confiança. Entonces jo pense que tot el procés ha estat molt bé, estem portant molt bé. Aitana, cada volta que té un problema, ella en toca, jo baixo, n'hi ajude, i jo crec que va tot molt bé.
14: Quin és el millor consell que li has pogut donar?
15: Pues el millor consell, pues, jo crec que si seguís la meva línia de que això siga a casa de tots, que tinga la porta, que cada persona que venga la tenga con cal i que aquesta persona se'n puga anar contentíssima, jo crec que n'això és suficient. Perquè seguirà la gent del poble seguirà pensant que això és casa d'ells. Entonces jo crec que seguint el camí i posant la seva manera de ser. I és jove, entonces les seues coses que d'avui en dia té que anar aplicant, no? Té que anar, la biblioteca no pot parar-se, té que anar modernitzant-se i anar en els temps el que la gent demana. I jo crec que ella va per aquest camí.
14: Aitana, bon dia.
10: Bon dia.
14: Què significa per a tu l'assumir la gestió d'un lloc cultural com aquest, la biblioteca del teu poble?
10: Una gran responsabilitat per això, perquè com diu Maria Jesús, necessites que la gent vinga. Al final és una casa, no? Una segona casa. Però al mateix temps em dona molt de gust, perquè jo sempre he crescut entre llibres i al final una biblioteca és això, lectura, compartir i empatia, diria.
14: Quan el vas enterar de que Maria Jesús es jubilava, què vas pensar tu que el vas presentar per a ocupar la plaça?
10: Al principi vaig pensar que era una pena, perquè ella era la cara de la biblioteca. Però el que vaig pensar, jo ja havia fet pràctiques en una biblioteca i al final una part molt fàcil d'ací és recomanar llibres i al final si llitges és més fàcil. I el que vaig pensar és que és una feina molt bona, que m'agrada i que crec que em pot ajudar a estar més pròxima al poble.
14: Quins reptes tens per davant en portar la biblioteca i també les xarxes socials de la biblioteca.
10: Sobretot jo diria arribar a gent de la meva edat, d'uns 20 anys, perquè crec que és potser la gent que sola o comprar llibres o no freqüentar tant les biblioteques. I també, sobretot a nivell de les xarxes, això, aconseguir la màxima amplitud de gent i no parar. Continuar on Maria Jesús ho va deixar i intentar millorar i seguir cap endavant.
14: Hi ha programes de foment de la lectura que realitzeu, clubs de lectura que realitzen també així. Com està funcionant això i com està portant-se?
10: Bé, per ara seguim amb el que fèiem, però per exemple el club de lectura ha eixit un nou i ja n'hi havia un altre. I és interessant perquè tenen molta iniciativa i encara que pareixia que serien pocs, són molts i cada vegada són més gent la que ve. Aleshores, per ara tot va molt bé. I agafant-se i intentant coses noves per a l'any que ve, quan ja tinguem més calma. I això.
14: Poquet a poquet, no?
10: Correcte, poc a poc. Sense pressa i sense pausa.
14: Una pregunta que vos faig a les dos. Si haguereu de descriure en una sola paraula què significa la biblioteca d'Aielo per a tu, quina paraula diries?
15: Per a mi és, ha sigut la meva vida. Assegut i espero que siga seguint, però per a mi jo vaig començar molt xocoteta i ja t'he dit, en 18 anys ja la vaig portar jo soles. Entonces ha sigut la meva vida laboral, la meva vida en relació a les amigues, perquè també han convoyat a la família, als amistats, als coneguts, perquè m'ajudaren, perquè portaren idees, de fer les amigues, cada volta que han vist alguna cosa per ahir, ai Maria Jesús, ha vist això, ha vist l'altre. Entonces, per mi, ha sigut tot, no sé, la meva vida.
14: I tu, Aitana, quina paraula?
10: Jo com a paraula diria compartir, perquè llegir sol ser compartir experiències, vivències, recomanacions, i també, com diu ella, moments, al final amics, família, venen en grup, i és molt bonic.
14: I per últim, quin missatge li llançaríeu a la ciutadania d'Aielo de Malferit que encara no ha creuat eixa porta i encara no coneix què és el que hi ha darrere de la biblioteca de Gaa Ortiz i Sanz?
15: Ui, jo ni diria que la traspasse, que entre, que és un món, perquè n'hi ha persones que diuen, és que jo no llisc. No, i ha dit antes que no tens per què ser una gran lectora. Si vens a la biblioteca trobaràs algo. I això és la finalitat de nosaltres, un llibre. Dius, jo no llis, però escolta, tu has mirat narracions curtes o tu has mirat algun històries que te pot aportar moltes coses? No, és que jo els lletres no, vale, per què no vens a contar? Per què no vens a animar? Per què no vens a passejar-te un rato? Per què no vens a veure les activitats? Per què no vens a veure exposicions? Pots vindre moltes coses. Entonces, el que anima a tota la gent, que vinga a la biblioteca, que algo trobarà, encara que siga a contemplar este edifici tan bonico i a passejar-se per ací i veure l'ambient, parlar amb la gent, i segurament que l'espírit per la lectura ni se despertarà.
14: Aitana?
10: Sí, jo més o menys el mateix. També que llegir és conèixer, és aprendre, és coneixement, i crec que avui en dia fa falta molt llegir, conèixer noves històries, i sobretot la biblioteca és un lloc per empatitzar. És el lloc perfecte per aprendre i conèixer, sobretot.
14: Moltes gràcies, Maria Jesús i Aitana. I Maria Jesús, a seguir gaudint d'aquesta nova etapa que tens que gaudir també de la teva vida i per què no, continuar compartint-la amb Aitana i amb tots els usuaris de la biblioteca.
15: Pues és el que estem fent i si vulgueu algo de nosaltres, així estem. I esperem que ara col·laboraré des d'una altra part del mostrador, però així estarem.
14: Aitana, moltes gràcies i anem parlant en altres ocasions.
10: Moltes gràcies, encantada.
16: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat.

0: Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
1: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida El Match 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
2: Bricochimo
3: es ferretería,
2: es iluminación,
3: es baño y fontanería,
2: es menaje y pequeño electrodoméstico,
3: es ropa laboral,
2: es cercanía, asesoramiento y confianza.
3: Bricochimo, Avinguda al Match 65 de Ontinyent.
2: Bricochimo,
3: más que una ferretería, una solución siempre a mano.
4: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
5: Antàrtida, un espai dut a terme pels usuaris de Diem, l'Associació per a la Defensa i Integració del Malalt Mental d'Ontinyent.
6: Hola, aquí estamos una semana más en Radio Antártida. Empezamos el programa de hoy destacando que el pasado viernes celebramos la cena benéfica de Diem y nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las entidades, empresas y personas que han colaborado y hecho posible esta iniciativa solidaria. Gracias por vuestro apoyo y compromiso. Esperamos volver a contar con todos vosotros en la próxima edición. Ahora sí, Miguel Ángel abre el programa con su sección Píldoras de Psicología. Hoy nos hablará sobre la ira y los efectos que puede tener en nuestro cuerpo. Adelante, Miguel Ángel.
7: La ira es una de las emociones que experimentan las personas. Todos pueden sentir ira en algún momento de la nuestra vida, ya que hi ha infinitat de situacions que poden estressar-nos. Sentiments negatius com l'odi, l'ira i l'agressivitat poden aplegar a ser traïdorencs per al nostre cos. L'ira augmenta l'activació del sistema simpàtic, l'encarregat d'alliberar unes hormones anomenades catecolamines, una de les hormones relacionades amb l'estrès, que són les que afecten directament al sistema cardiovascular, elevant la freqüència cardíaca, la tensió arterial i augmentant la probabilitat de que es formen en el cos trombes i es produeixi un infart de miocardi. L'esforç que realitza el nostre cos quan es deslliga aquesta emoció és molt elevat. Es produeix un augment de la tensió muscular i la secreció de l'adrenalina, per el que s'eleven els nivells d'energia. L'organisme entra en una espècie de lluita i sotmet-li a una activació constant comporta riscos de patir, a més de malalties cardiovasculars, ictus cerebrals. El lòbul frontal dret del nostre cervell és l'encarregat de controlar les emocions negatives i les càrregues positives. Quan ens enfadem, el lòbul frontal dret del nostre cervell s'activa fent que la racionalitat es perda. Això eleva el nivell de dopamina, generant que les zones del cervell que ens permeten controlar-nos s'inactiven. Aquesta actitud fa que, al estar en aquest estat, cometem actes que no fem en un estat normal. L'ira s'associa amb el fetge i la vesícula biliar, els quals acumulen i gestionen la bilis. L'ira és el resultat del ressentiment, la frustració, la irritabilitat o la fúria. Tots aquests sentiments es generen segregació excessiva de bilis. Un excés d'ira provoca mal de cap, marejos, pèrdua d'energia i pressió sanguínea alta. En l'emoció de l'ira, les respostes fisiològiques solen estar relacionades amb alteracions cardiovasculars, amb augment hormonal i augment del flux sanguini. La funció d'aquestes respostes és la mobilització d'energia per a les reaccions d'autodefensa o atac. Per això, percebem que la nostra energia augmenta i que necessitem actuar d'una forma impulsiva, intensa i immediata, amb l'objectiu de solucionar de forma activa el problema al que ens enfrontem. L'ira augmenta la pressió sanguínia, el que deriva en que les artèries es deterioren. L'ira també provoca que s'eleva el pols cardíac i la respiració, situació que provoca que el cor treballi de més i corregués el risc d'enfrontar una taquicàrdia. Les explosions de fúria augmenten el risc de patir un atac cardíac. La bilis es vessa dins del cos i la sang és enviada a les ribes, deixant els òrgans importants sense ella. Es recomana exterioritzar l'ira d'alguna manera per evitar